0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybell.
1: Bueno, pues Boro Peiró, que también está, como decíamos, en ese corazón de la fiesta en este 9 de octubre. Boro, feliz 9 de octubre.
2: Igualmente.
1: Feliz día a tots els valencians i valencianes, molt bé, en un programa que hem fet un recorregut per la comunitat valenciana i quedava, pues, veure on estaves tu i què ens podies contar.
2: Jo estic ara en la catedral. Estan eixint a la catedral, s'ha celebrat el famós Tereum, molt bonic, amb la coral així polifònica cantant i a la senyera, a l'Espasa, que també és protagonista en guany. Uh-huh. L'Espasa, el Jaume I, te l'ha contat Andrea antes segurament, però ja l'estem eixint d'ací en un dia que fa un calor meravellós, un horatge meravellós. De fet, s'havia retrasat un poquet, havia hagut un xicot de permet, perquè jo dic, que raro, no? Perquè jo anava entre la senyera, l'Espasa i la comitiva davant, i de repente s'ha tallat, aplicant a la catedral, i és que pareix que el portador de la senyera, en este cas, li ha entrat un xicot de mareig, allà a l'altura de los Gómez, on fa una tertúlia amb altres de deports, perquè la gent se fa una idea, al principi del carrer Sant Vicent, han parat ahí, doncs, uns 10 minuts, s'ha recuperat ja, tot està correcte, i ja estan eixint ara, per exemple, mira, ferma, això és la cortixen ara de la catedral, i ja està eixint poquet a poquet la comitiva, anem a cada estàtua del protagonista en guany.
1: Sí.
2: El protagonista en guany és Jaume. I anem a acabar tard, és la 1:20. I estem encara aixint de la catedral. No n'hi ha mascleta, evidentment. Si m'aixina que la gent, pues n'hi ha menys pressa, no?
1: Clar, l'any passat al final la processó no es va poder dur a terme perquè plovia i no tinguen en processó, però en guany sí.
2: Sí, lo que sí que fue un espectáculo es que te sientes regular porque es así el helicóptero. Me acuerdo, es el ruido del helicóptero que tú. ¿Sí? Es que tengo sobrevolando el Perol. Pero bueno, que lo que estoy espectacular fue en el castell de nit. Me sí. Parece algo maravilloso, algo recuperar esos dos castells del 9 d'octubre, que feia temps que no n'hi havia dos castells, doncs recuperar aquests dos castells i meravellós, fa una meravella perquè l'Italia fa un castell meravellós, una locura. És una exhibició, un disseny, una composició, una meravella. Uns colors, un material, igual que Caballero FX, ahí estava Diego i sa mare, feren uns espectacles tremendos, però me mola molt jo perquè l'Italia quan t'acaba, son pare estava allí, però el xaval que porta un poquet el pes té 24 anys, i pujaren al... on estava la comitiva, diguem, la Falla Major de València, la Cort, els concejals, autoritats, amics del món de la pirotècnia, que n'hi havia molts, perquè el simposi comença d'ací dos dies. Ja n'hi ha gent per València, ja n'hi ha pirotècnia i tot el món per València disfrutant també de l'espectacle d'ahir, no? Però l'italià me mola molt jo perquè fa un espectacle magnífic. De lo bonico que he vist jo molts anys ací en València, estan emocionats. I xapurrejant en espanyol i dic, què tal? I me diu ell, aún no me creo que haya disparado aquí en València. Ojo, cuidado, eh? Ojo, cuidado. Me paregué. Súper bonico, perquè la gent sàpiga també la barbaritat que és disparar en València, lo bonico que és disparar en València, lo bonico que és, pues això, no? El tindre, que anem a ser la Catedral Mundial de la Pirotècnia, sí. Que ja som, de fet, sí. O sea, perquè ara se va tota la gent en este simposi internacional que està a punt de celebrar-se i ja està. Nosaltres estem així per la porta de darrere de la catedral i el camí a agarrar el carrer de Pau i per cal, jo pues, imagino que plegarem. Jo no, a les 2 no m'he aplicat al puesto avui. Què va? A les 5 comencen els moros, això sí que ho saps.
1: Està vesprada.
2: I, home, que te tinc en compte, ha fet un resum, però qui no celebra, quin poble, quin puesto no celebra avui el 9 d'octubre?
1: Clar. En tots els rincons n'hi ha alguna coseta, no?, que fer i que celebrar.
2: Pues eso, si te tanques, perquè si no, ja t'he dit, pues tiene el helicóptero dalt i és una brevitat. Està transcurrent de tota normalitat, el trajecte que he estat jo anant, ¿vale? La gent aplaudeix molt a la senyera, molt bé visca a València i visca la nostra senyera, ¿vale? Això sí que és veritat, que és el més repetit i el que més se sent. I ara, pues res, esperar a acabar, ja te farem un resum en una frau o després, i això ja anirem perquè preparar els monos i cristians, que els monos i cristians ixen a les 5, de la vesprà vam emprendre. A les 3:30 de la Baixa de Glòria, que acudixen tots els capitans, tant monos com existents, a l'Ajuntament, i a partir de les 5 es començarà també el centre de València a omplir-se d'aquesta música, d'aquest colorit tan meravellós que porten sempre els monos i cristians, no? I jo estava en el balcó, en el saló de cristal, en companyia de Carmen, en companyia de seu acord, clar, i estan, ja veu, ixen les llàgrimes, sobretot per l'acord. És l'últim dia que se visten ja com a cor d'honor de la Fira Major de València, és un dia molt especial. Aquest matí han acudit a casa de la Feina Major, sense saber-ho Carmen, i li han fet un passillo, i ha sigut, a vegades, que molt bonico, no? Tots aplaudint-li i tal i qual, quan deixi de casa que han anat a replegar-les. I sí que és l'últim dia per a elles, és un poquet tristot, també tristot. A Carmen Galiqueta, el simposio que la inaugura ella, per exemple, ja parlarà, ja és convidant este simposio internacional, però ja queda poquet, perquè és que estem a 9 i en 4 dies tornarem, jo, claro, estem en una sala de cristal i la gent no para dir-te, bueno, en 4 dies, bueno, ja estem vestint una altra. Claro, a la següent, feien la Major de València, a la següent, feien el Mosol Infantil, ja la gent en el carrer parla un poquet de les quinieles, del tal, del qual. Bueno, Anem a veure què és el que passa, que en cas pronte el jurat està perfilant, ahir de fet el jurat també se les han portat les candidates a veure el castell de Focs al... Pues una prova més, no? També disfrutar, que també s'ho mereixen, que porten moltes dies, porten un mes de proves, tu. Un mes, és una barbaritat. Així que esperar un poquet, esperar que ja falta molt menys i està a xira de cantonet, ho donarem en directe, evidentment, contarem tot el que passi, tot el que vagi passant i ja està. I nosaltres seguim la professora, estem així, mira, en la comitiva, s'han ficat així per mig de... i així per la plaça de la Reina, pues a buscar ja el carrer... de la Pau, bueno, i se pa jo el premi també. Allí se canta l'himne, se fa, se deixa, se deposita la corona de flors als peus de Jaume, ja t'he dit que guanyes més protagonista que mai, ell i la seva espasa.
1: Sí.
2: El 150 aniversari de la seva mort, però l'espasa que està siguen protagonista i sobretot els nanos, no? Mm-hmm. Sí que està desfilant la senyera, però l'espasa de els xiquets es quidra o moltíssim l'atenció.

0: Nules, moltíssimes vol disfrutar d'aquest dia, moltíssima senyera i moltíssimes ganes de festa, d'un dia gran per als valencians, tota la comunitat, este 9 d'octubre. T'han regalat Mocaurà, Benicull?
1: Sí, sí, m'han regalat Mocaurà enguany, la veritat que sí.
0: El director, Esteve, qui ha sigut?
1: No, l'horno Sant Antonio de Sant Antonio de Benajever, que l'altre dia ens la portaren als especials que farem el dilluns, així que això compta com a regal.
0: Benvinguda, sí, però si t'han regalat Mocaurà, això és el més
1: important. Això és el més important, clar que sí.
0: Com a tot no quedar-se per ací, seguint esta comitiva, moltíssima, moltíssima gent acompanyant en esta professió cívica de Real Senyera, i algunes candidats a quart, que estan per així també, i pues, final la prova d'això i disfrutant. S'ha donat lliure avui els membres del jurat, perquè hi ha candidates saludant. Va estar passant Carmen i la Cort i les candidates també estan saludant a Carmen i la Cort, no? El present i el futur més immediat està a quatre dies. A quatre dies, justet, de nombrar-les. Per això, quan sents l'helicòpter o no?
1: Sí, sí, se sent, sí, se sent.
0: Com si ho tingueres en l'estudi, tu, que barbaritat.
1: Està ahí dalt de tu i l'escoltem de fons en aquest ambient. Doncs, Boro, feliç 9 d'octubre i gràcies per apropar-nos l'actualitat a la ciutat de València. Gràcies.
0: Au.
1: Adeu. I nada, estamos a un minuto de llegar a la una y media. Continúan aquí en esta programación especial, 10 minutos para resumir el deporte en la comunidad valenciana, y luego pues nada, de 2 menos 20 y 2 menos 10 con también un informativo especial de 20 minutos para recoger, bueno, pues las voces protagonistas también en la jornada de este 9 de octubre, en esas autoridades y en todo lo que es noticia en la comunidad valenciana. Así que a las 2 y media también seguimos, en Comunidad Valenciana en la Onda, seguimos ese recorrido que nos quedan muchas emisoras que visitar. Vamos a hablar de la Mocaurà, de la Dolçaina, de nuestras tradiciones y señas de identidad en un día como hoy, el 9 de octubre, en la Comunidad Valenciana. Se quedan aquí con Onda Cero y con toda la información. Buenas tardes.
2: Deportes Mediodía.
3: Más de uno Valencia. Onda Cero.
4: Es la una y media de la tarde y esto es Deportes Mediodía. Hoy para toda la comunidad valenciana, con motivo de este 9 de octubre en el que no para el mundo del deporte. Hay liga de fútbol, de baloncesto, tenemos balonmano y todo en este puente del 9 de octubre. El Villarreal visita al Real Madrid, el Elche recibe al Celta, el Valencia visita al Racing y la jornada la va a cerrar el lunes 12 de octubre el Levante en el Ciudad de Valencia ante el Sevilla de Luis García Plaza. Además, ayer Valencia Basket ganó a Hapoel en la Euroliga 93-82, pero hoy han recibido la alta distinción de la Generalitat y la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor, Ferran Torres y Alejandro Grimaldo, y las integrantes valencianas del equipo español de gimnasia rítmica, Marina Cortelles y Lucía Muñoz. Y además, la medalla y la placa de la Generalitat al mérito deportivo se ha concedido a la piragüista valenciana Bárbara Pardo Mas. Hoy, 9 de octubre, con Alejandro Bermúdez a los mandos, arrancamos.

0: Caldil, tu marca de gummies funcionales para dar un plus de vitalidad a tu día.
1: Se quedan ahora con un especial informativo Comunidad Valenciana, más deporte en la brújula de la Comunidad Valenciana y en la brújula del Radio Estadio.
2: Deportes Mediodía.
3: Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll.
2: Más de uno. Noticias Comunidad Valenciana. Núria Moreno.
4: Bona vesprada. És el missatge del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en l'acte institucional pel 9 d'octubre, marcat per la vivenda i les protestes que la defensen. Notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez.
5: Què passa?
6: Res, una víspera a revisar la meua medicació.
5: Quina tranquil·litat.
6: Ja ho crec. Anem a passejar?
7: Si tens un tractament crònic, rebràs un avís per a revisar-lo o quan hagi sigut actualitzat. Activa les notificacions de l'app GBA Més Salut. Seguís amb la teua vida. Nosaltres t'avisem. Generalitat Valenciana.
4: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha instat a aconseguir un enteniment en àmbits com ara la vivenda, l'educació o la cohesió territorial. Amparo Sánchez.
8: Ha sigut en el seu discurs en l'acte institucional pel Dia de la Comunitat Valenciana en el Palau de la Generalitat, el seu primer 9 d'octubre com a cap del Consell.
3: La vivenda, l'educació, la ciència, les infraestructures, la cohesió territorial o la sostenibilitat de serveis públics no poden començar de zero cada 4 anys. Perquè els valencians no viuen en la confrontació. Viuen pensant en arribar a final de mes, en la salut dels seus pares, en l'educació dels seus fills o en la carretera per anar a treballar. Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll.
8: En un discurs en valencià s'ha referit a la Dana de 2024, unes setmanes del seu segon aniversari, i ha reivindicat un finançament just, també la identitat valenciana.
3: La senyera no té peatges. La llengua no demana més que la complicitat de l'afecte. I les nostres tradicions no tenen propietaris, són de tots. Este 9 d'octubre és una oportunitat per a proclamar amb serenitat, però amb fermesa, que ningú té dret a apropiar-se de lloques de tots.
4: Un discurs que han valorat així els partits polítics valencians, Ramon Pérez.
9: Un discurs decebedor, buit de contingut i allunyat de la realitat. Valoren des de l'oposició Partit Socialista i Compromís, confiant en que este siga l'últim 9 d'octubre amb el PP a la Generalitat. Diana Morant i Joan Baldoví.
10: És decepcionant que el president de la Generalitat, quan menciona els problemes dels valencians i les valencianes, acaba sempre tirant la pilota fora.
11: Que este govern està en les antípodes del poble valencià. Un consell que no es mereix el poble que té i un discurs absolutament buit.
9: PP i Vox, en canvi, celebren el Parlament del president Pérez Llorca, un discurs institucional d'unitat i amb visió de futur davant les polítiques del govern central, destaquen Nando Pastor i José María Llanos.
12: Con toda la nitidez del mundo, con toda la claridad y con toda la contundencia del mundo, ha reivindicado aquello que los valencianos nos merecemos y aquello que el gobierno de Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez, ha venido de manera sistemática negándonos.
13: Y yo creo que ha sido acertada la posición que ha tomado el presidente con una visión institucional en el día de hoy que nos tiene que representar a todos, que es un día de unidad.
4: El torero Luis Francisco Esplà replega l'alta distinció de la Generalitat i la gran creu de l'ordre de Jaume I el Conqueridor i ha sigut l'encarregat de parlar en nom de tots els premiats.
14: Son distintas las profesiones, son distintas las actividades, pero tenemos algo de lo que participamos absolutamente todo. Sobre el sustrato de una voluntad con una buena siembra de virtudes es como todos estos premiados han abonado la excelencia.
4: També han rebut l'alta distinció els futbolistes valencians de la selecció espanyola de futbol, Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, i les integrants valencianes de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica, Marina Cortelles i Lucía Muñoz, així com la ciutat autònoma de Ceuta.
8: La seva consellera d'Educació i Cultura, Pilar Orozco, ha reiterat que és un orgull representar els veïns de Ceuta i ha posat en valor el reconeixement i el suport de la resta d'Espanya. A més, també s'han entregat altres distincions com la d'Igualtat a l'entitat Mamás en Acció. La seva fundadora, Maria José Jimeno, ha agraït el treball de centenars de voluntaris o la distinció al mèrit científic Enrique de Madaria, que ha reclamat més recursos per la investigació. Els escoltem.
15: Creo que nos tenemos que apoyar en nuestro propio ser, ¿no? En lo que somos como ceutíes y como españoles.
16: Es un reconocimiento a las decenas y centenas de personas valencianas que un momento de la su vida digueren contanyí, que hoy seguísen ahí, a los peus de Gitech, de todos los chiquets en los hospitales.
17: La investigación debería reconocerse en el mundo de los médicos mucho más. Pues se prima el ver pacientes, pero la investigación no está nada recompensada. Entonces es una especie de hobby que hacemos en nuestro tiempo libre.
8: Com a ambaixadors de la Comunitat Valenciana han sigut reconeguts l'actor Enrique Arce i el col·legi de l'Art Major de la Seda.
18: ¿Un sofá nuevo? ¿Otro colchón? ¿Renovar tus muebles? Ahora todo sin IVA. Aprovecha los días sin IVA de Conforama solo del 9 al 12 de octubre. Conforama.
19: En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
4: Un 9 d'octubre, com dèiem, marcat sens dubte per la vivenda i les protestes que tracten de reivindicar este dret constitucional. Des de fa quasi una setmana es mantenen les acampades a Alacant i València. La de la capital del Túria, situada en la plaça de l'Ajuntament, ha obligat a cancel·lar actes com ara la Mascleta, encara que els acampats han col·laborat retirant algunes tendes perquè discorreguera la processó cívica. Nacho Reig.
20: Els acampats han decidit no acceptar la integració de noves persones en la protesta per motius de seguretat fins a nova data. També perquè la Policia Nacional ha tallat avui els accessos a la plaça amb la finalitat d'evitar incidents. Un dels seus portaveus, Rafael Mejía, s'ha reiterat la voluntat dels acampats de, excepte la Mascleta, la resta dels actes festius previstos en la plaça puguen fer-se sense problemes.
21: Las tiendas se movieron ayer por la noche para despejar toda la zona que está entre la plaza del Ayuntamiento y la fuente, donde teníamos tiendas y nos pidieron por favor que las moviéramos. Y entonces nosotros, que como desde el principio hemos dicho que queremos colaborar en coexistir con los actos del 9 de octubre que se puedan celebrar con nuestra estancia en la plaza, lo hemos hecho sin ningún problema.
20: Els acampats seguissin sense posar data al final de la protesta. Insistixen en que no s'aniran fins que aconseguisquen tots els seus objectius.
4: El dispositiu de seguretat previst per avui a València s'ha reforçat passant dels 1.300 agents previstos inicialment a 1.700. Pilar Bernabé, delegada del govern.
22: Com som plenament conscients de la situació que tenim, anem a posar un dispositiu reforçat respecte al que havíem acordat, que treballaran durant tota la jornada d'avui per a garantir la convivència.
4: Este dissabte 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental i en esta ocasió posem el focus en les conseqüències que pot tindre la dificultat per a afrontar les despeses de la vivenda. Tot això, segons els experts, pot generar una sensació persistent d'inseguretat i estrès i desembocar en malalties. Carolina Pino és psicòloga d'intervenció social i assessora del Col·legi Oficial de Psicologia.
23: El hogar es nuestro espacio seguro y eso se ha puesto en cuestión. El hogar ya no es algo que podamos tener sí o sí, sino que es un bien al que cada vez menos personas pueden acceder. Esto pasa factura y bueno, estamos viendo pues casos de ansiedad extrema, problemas para dormir, incluso he llegado a ver crisis psicóticas que tienen que ver con la amenaza de ser desahuciados en breve.
4: Un problema, diu, el de l'habitatge que afecta a tota la població encara que posen el focus en els joves i en la seva mirada cap al futur. I començarem ara un repàs per tota la Comunitat Valenciana, per les nostres comarques, per veure com s'està celebrant avui el 9 d'octubre. Comencem per la província de Castelló, la capital. La programació inclou la tradicional cercavila de les tres cultures. Juanjo Tobar.
24: També hi ha celebracions en altres municipis de la província. A Borriana, la plaça Major acull una jornada amb dansa tradicional, xegans i cabuts i música de dolçaina i tabal. A Benicàssim, les activitats familiars i la cercavila cívica són alguns dels actes més destacats. La delegada del Consell a Castelló, Susana Fabregat, ha assenyalat que és una jornada per a reivindicar i posar en valor les nostres arrels.
25: Desde la costa hasta el interior queremos que cada pueblo tenga oportunidades y que cada persona sienta que sus necesidades se escuchan. Hoy celebramos nuestras raíces, nuestra lengua y nuestras tradiciones y miramos al futuro con ilusión, con confianza y con la voluntad de seguir construyéndolo juntos. Visca Castelló y visca la Comunitat Valenciana.
24: Un 9 d'octubre que dona pas a més a un llarg pont festiu i que suposa un impuls per al sector turístic de Castelló, amb restaurants amb una elevada ocupació i hotels que superen el 80% de reserves.
4: I de Castelló, al Camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
26: Les recreacions medievals tornen avui a Sagunt amb motiu del 9 d'octubre. La ciutat celebra el Dia de la Comunitat Valenciana amb una programació que combina història, tradició i música als peus del castell romà. El mercat medieval és un dels grans atractius. Es pot visitar durant tot el pont en la plaça Cronista Xabret i la pujada al castell, amb recreacions històriques, espectacles, danses medievals, tallers artesanals i activitats infantils. Durant la jornada d'avui hi haurà també diversos actes tradicionals tradicionals. Al migdia, els campaners de Morvedre realitzaran un volteig general de campanes en la plaça Major. Després arribarà la mascleta en la plaça Picasso i a la vesprada, els grups de danses valencianes, els fallers i danses de Morvedre oferiran els seus espectacles de ball tradicional. A més, l'Ajuntament entregarà avui les medalles de la ciutat i a la nit l'Orquestra Gallega Panorama posarà la guinda a la celebració.
4: Ens fixem ara en la ciutat de València, epicentre de moltes de les celebracions este 9 d'octubre, Nacho.
20: El bon oratge ha tret al carrer a milers de persones per a seguir esta processó cívica que enguany ha tingut un significat especial per 750 aniversari de la mort del rei Jaume I. L'espasa del monarca que es conserva al Museu Històric Municipal a Ixic per tercera vegada en la processó. Com hem comptat, l'habitual mascleta que tanca la desfilada no es podrà disparar a causa de la presència de l'acampada per la vivenda en la plaça de l'Ajuntament. L'alcaldessa Maria José Català ho ha lamentat, però ha agraït les facilitats que han donat els acampats perquè la processó hagi pogut arrencar sense problemes.
0: Se hubiera gustado celebrarlo con pólvora al final de la llegada de la procesión cívica, porque la pólvora es un elemento identitario propio de nuestro pueblo. Ha sido una renuncia en aras a que todas las distintas sensibilidades de la plaza pudieran convivir. Así que bueno, pues yo creo que hay que lanzar un mensaje de concordia.
4: També a València, de cara a la vesprada, manifestació reivindicativa pel 9 d'octubre.
9: I serà el carrer enguany per l'educació pública valenciana, amb un espai específic per al professorat, també pel dret a la vivenda o per la justícia per a les víctimes de la Dana, tot amb l'eslògan Guanyem el País. Anna Oliver és la portaveu de la comissió de 9 d'octubre.
1: Que volem més autogovern, que volem un país valencià que parle valencià, que protegisca la cultura, que es preocupe del dret civil valencià, del finançament just i del sector primari, que tingueu serveis públics dignes. Un país valencià que merisquem, que volem guanyar, tenim el carrer, volem tindre també el punt de decisió.
4: A la comarca d'Utiel-Requena les celebracions giren entorn de l'exposició Jaume I. Dani Rodrigo.
2: A motiu de la celebració d'aquest 9 d'octubre i enmarcat en la commemoració de l'any Jaume I pel 750 aniversari de la mort del monarca, Utiel alberga una mostra històrica de primer nivell. La sala polivalent de la Casa de la Cultura, situada al carrer Camí número 1, acull l'exposició Jaume I. La mostra, organitzada per l'Esquadra Lleials a Jaume I en col·laboració amb l'Ajuntament d'Utiel, ofereix als visitants l'oportunitat de contemplar l'exhibició d'una reproducció de la reconeguda obra d'Ignacio Pinazo. Així mateix, l'exposició realitza un recorregut detallat per les diferents etapes biogràfiques del rei el Conqueridor, complementant amb elements quotidians de l'època i diversos detalls explicatius sobre el seu llegat històric. Esta cita cultural i històrica romandrà oberta al públic fins al pròxim 30 d'octubre.
4: I viatgem ara a la Ribera Alta i Baixa, Virginia Delgado.
3: El CIRA lidera els actes reivindicant la figura de Jaume I en el 750 aniversari de la seva mort a la ciutat. Sota el lema Dia del Poble Valencià, la capital de la Ribera Alta inaugura nous murals sobre el monarca a la plaça de l'Antic Mercat, a més de l'exposició de l'Arxiu Municipal sobre la moneda valenciana oberta fins al 22 de novembre. El programa del CIRA inclou demà el teatre infantil, el misteri de la mocadora al Muma i l'aplec de danses al Gran Teatre. Carcaixent obri aquesta vesprada les seues festes de moros i cristians amb l'entrada falsa. Per la seua part, el Ginet ha viscut avui la seua processó cívica i el tradicional concurs de paelles. Cullera, sota el lema Un himnos, recrea avui l'entrada del rei Jaume I i arranca el seu mercat medieval als jardins del mercat, mentre el Musafes oferirà demà dissabte tallers infantils medievals a la Casa Llora.
4: I aterrem a Alacant i pendent de la Marina Baixa està Anna Climent.
5: Eixos reconeixements del 9 d'octubre a Benidorm serà per a la restauradora Fanny Sarrió, que treballa a l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació. A la vila, per al ciclista Felipe Ors, 8 vegades campió d'Espanya de ciclocross, i Vicenta Climent per la seva contribució a preservar la gastronomia i les tradicions vileres. També hi haurà reconeixement a Finestrat amb l'escut d'or per al músic, mestre i compositor José Vicente Algado, mentre que la Nucía aposta per la música tradicional i per les danses, a més d'una mocadora solidària a benefici de l'Associació Espanyola contra el Càncer. I al Fas del Pi, la jornada tindrà de protagonistes els més menuts amb tallers i teatre infantil.
4: I un poc més avall està Alacant i els seus voltants, Pepe Requena.
6: Empezamos nuestro repaso en San Vicente del Raspeig, en donde tras la entrada anoche de Jaume I quedó inaugurado el mercado medieval, que estará abierto hasta el domingo de 11 a 23 horas, con una amplia programación para todos y ambientado en el siglo XIII. Xixona celebra a las 2:30 la tradicional comida de hermandad tras el homenaje esta mañana a Jaume I y los discursos institucionales y el reconocimiento a personas ilustres del municipio. En San Joan d'Alacant esta tarde se celebra el acto institucional y la presentación del libro Bajo las raíces de la viña, escrito escrito por Noé Vicente. La música tradicional llegará con el 10º Aplec de Sonadores Juanjo Forner el próximo domingo. Antes, el sábado, Market Cultural con artesanos, música y talleres por la conmemoración del 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I. También tendremos Pilota Valenciana tanto hoy como mañana. Seguimos en Alcoy con muchas propuestas para este fin de semana, con circo, espectáculos y concurso de paellas este sábado. El domingo, el grupo de rock valenciano Ramones presentará un 2-3-cuá en el Teatro Calderón a las 12 y a la 1, actuación de la nueva Muy Seranga d'Algemesí. También hasta el domingo se celebra la Fireta Alcoyana y la Fireta Artesana, compuestos de productos típicos y comida, y la Feria del Libro en valenciano. Muchamel, El Campello, la capital alicantina, también han estado o están plagados de actos donde los correfogs, en la danza o la música tradicional valenciana han estado presentes. En Alicante, entre otras actividades, hemos tenido la tradicional lectura del Tirant lo Blanc de Joan Martorell a cargo de alumnos de diferentes colegios.
4: I David Alberola, com és el 9 d'octubre a les comarques del Vinalopó?
7: A Elx s'ha celebrat un acte institucional en el qual s'ha inaugurat un monòlit dedicat a Maximiliano Tous. A més, s'ha dut a terme una representació històrica de l'entrada a cavall de Jaume I i s'ha comptat amb la lectura de diversos fragments de l'Estatut d'Autonomia. A Crevillent, l'acte principal ha consistit en l'issat de la Senyera, i a Santa Pola la celebració ha començat en un cercaviles i s'ha celebrat també un ple municipal extraordinari. A Elda també s'ha gaudit d'un cercaviles en el que han participat autoritats municipals. A Petrer, este matí, s'ha celebrat el 9 d'octubre amb un altre cercaviles. I a Asp, en l'acte, s'han interpretat els himnes de la comunitat i d'Espanya.
4: I ja al sud de la Comunitat Valenciana, la Vega Baja està immersa en les festes de la Pilarica, celebra el Dia de la Comunitat Valenciana amb homenatges a la Senyera i presumint de patrimoni històric i tradicions. Les cercaviles de les agrupacions musicals locals són la banda sonora d'este dia. Esther Sánchez.
10: Como ejemplo de las 27 localidades más al sur de la región, en este 9 de octubre, Orihuela ha izado la Señera a los sones del himno de la Comunidad Valenciana y tampoco ha faltado la pólvora. En Torrevieja, junto al acto institucional con el izado de la Señera, se festeja este día con la entrega de reconocimientos a los voluntarios de Protección Civil, y en Benejuzar la conmemoración del Día de la Comunidad Valenciana, ligada a sus fiestas y romería del Pilar, de interés turístico autonómico, se escenifica esta tarde con una procesión cívica de homenaje a la Señera. En Pilar de la Horadada suman a este día paella popular, concurso de paellas y charanga, mientras que en Los Montesinos son protagonistas los cabezudos con la charamita y los juegos tradicionales, ambos municipios también en plenas fiestas de la Pilarica. En Guardamar del Segura, entrada libre a los conjuntos arqueológicos de la Fonteta y Rábita y al Molino de San Antonio, y en Rojales, pasacalles, juegos infantiles y tradicionales como la popular carrera de cintas para celebrar este 9 de octubre.
4: La Direcció General de Trànsit preveu 1.200.000 desplaçaments de llarg recorregut per les carreteres de la Comunitat Valenciana durant esta operació especial del 9 d'octubre i la Festa del Pilar, una operació especial que estarà activa fins a les 3 de la, des de les 3 de la vesprada i fins a la mitjanit del dilluns 12 d'octubre.

0: a estimar a la nostra terreta. Avui és un dia de celebrar, avui és el 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana. Molt per estar orgullosos, no? El nostre territori, als peus del Mediterrani, amb la major de les sorts d'haver nascut ací a la Comunitat Valenciana. Mediterrani, gastronomia, història, patrimoni, llengua i sobretot nosaltres, la gent que habitem esta comunitat, que és el que fa que siga molt única. Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda, en un dia en el que anem a mirar enrere, anem a recordar d'on venim i a celebrar tot allò que ens uneix. Són 750 anys del llegat de Jaume I, de la seva mort. Fa quasi 8 segles, Jaume I deixava escrita en el llibre dels fets l'emoció de veure onejar la senyera sobre València. Avui, molts segles després, la senyera continua sent símbol de la nostra història, de les nostres tradicions i de la identitat d'un poble que celebra avui el seu dia gran, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana. Així que feliç dia a tots els valencians i a les valencianes en una jornada especial en la que continuem celebrant-ho amb tots vostès des de les 12:20 amb una programació especial a tot arreu de la Comunitat Valenciana. Fins a les 3 en aquest moment els anem a apropar i a les 7:20 de la vesprada la brújula o seguirem fent amb Ramon Pérez, però en esta mitja horeta de ràdio anem a repassar doncs a alguns actes del 9 d'octubre, anem a acostar-nos a l'ambient que es viu als carrers, a conèixer eixes tradicions, la gastronomia i escoltar les veus dels companys de les emissores d'Onda Cero en tota la Comunitat Valenciana. Som una terra amb molta història, amb molta cultura i sobretot amb molta gent que la fa gran cada dia. Així que en un dia per a sentir-nos orgullosos de les nostres arrels i de tot allò que compartim, arrenquem este especial fins a les 3 de la vesprada fent una xicoteta pausa, escoltant uns consells i en tornar amb una ronda de connexions a les nostres emissores de la Comunitat Valenciana en Onda Cero per conèixer de prop com s'està visquent este 9 d'octubre.
1: No és tard, i és que això és així, formis part de mi, he crescut al teu costat.
2: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
3: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
4: No te pierdas el programa especial Comunitat Valenciana en la Onda desde el Palau de la Generalitat con motivo del 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Begoña Perpinyà y Andrea Agut hacen un recorrido por las actividades programadas, las peculiaridades de esta celebración y las tradiciones más arraigadas. Ya puedes escuchar el programa especial 9 de

0: mega detallat i envasat, continua la ruta a una altra zona ben diferenciada del mercat. Allí l'olor és més intens, fa més fred i si tanquem els ulls podríem estar perfectament al port de València. Estem a la zona de peix i les converses sonen així.
1: I això per congelar, fas un a un per separat, val? Sí, i per un costat i l'altre.
2: Vaja, així n'hi ha el testo, clar.
1: Està la tonyina, està el lluç i està el salmó, no? Pues sí, per esta setmana va tot bé ja.
2: 65 euros i no ha trencat res.
1: Bé, està bé.
2: Imagina't haver trencat algo.
1: Després de 30 anys venint ací, val la pena vindre a esta parada. I jo vinc des de Gandia, no vinc, bueno, des de Daimús exactament.
0: Estem a la peixateria Alfredo Gil, que porta des dels inicis del mercat. Els temps han canviat, el turisme s'ha multiplicat, però els seus valors continuen sent els mateixos. El tracte al client i la qualitat són el primer. Ens recomanen, com no, un poquet de bacallà. Doncs tenim fruits secs, embotit, un poquet de peix, però què no pot faltar en una taula valenciana? Així és, un poquet de pa d'Estellers. I de postre ens emportem unes palmeretes també. I una vegada les tenim ben preparades, com no, també agafem una moca ora. Queda més que demostrat que el mercat central de València és molt més que un lloc on comprar. És tradició, és cultura i és sobretot gent. Gent que manté viva la nostra essència cada dia. I avui, 9 d'octubre, què millor vergonya que celebrar allò que som al voltant d'una bona taula i amb ganes de compartir. Així que, companya, si t'espere, amb les mans plenes i la taula quasi, quasi parada. Bon 9 d'octubre. A aquestes hores, quina fam, les 2:40 amb tot aquest recorregut pel mercat central amb la nostra gastronomia com a protagonista, i no serà l'única parada que fem avui, eh? Parem també atenció que de seguida el seguim parlant de gastronomia, però ara mateix fem un viatge en el temps. Que els sembla? Espere que bé, perquè ens n'anem al segle XVIII de la mà, al segle XIII de la mà de Sergi Beltrán, des d'Onda Cero Sagunt, però d'una forma molt especial, podríem dir que sense complicacions, sense anar-se'n molt lluny.
3: Bona vesprada, companyes. Jo no sé si vos passa com a mi, però a mi cada 9 d'octubre m'entren ganes de viatjar en el temps. Concretament al segle XIII, eixa època de castells, cavallers, almaures, espases... Tot això que ens han venut les pel·lícules com una època apassionant i que per a què vos vaig enganyar? Jo m'ho he cregut completament. Això sí, si algun dia inventen la màquina del temps i puc viatjar fins a aquella època, amb la sort que tinc segur que als 5 minuts me passa alguna cosa. Que si caig del cavall, que si em confonen amb un enemic... o directament m'emporte la pesta negra. Però mentre la ciència no inventa la màquina del temps, tenim una alternativa prou més senzilla: visitar el Camp de Morvedre. Així tenim una de les coses més semblants a viatjar en el temps que existeixen. Comencem per Sagunt. Tenim un castell que s'estén durant quasi un quilòmetre i que és bàsicament un resum de més de 2.000 anys d'història. Per ací han passat ibers, romans, musulmans, cristians, i encara queden restes de totes aquestes èpoques. I si baixem un poquet, tenim el Teatre Romà, construït al voltant de l'any 50 després de Crist. Un edifici que porta quasi 2.000 anys ací i que després d'unes reformes que van donar bastant que parlar, encara continua acollint espectacles. Però si volem parlar de viatges en el temps, tenim fins i tot una xicoteta història d'anada i tornada. Perquè el Cid Campeador va conquistar Sagunt a la fi del segle XI, però la ciutat va tornar després a mans musulmanes. I no va ser fins a 1238 quan Jaume I la va conquistar definitivament. Així que si voleu fer una espècie de viatge medieval sense necessitat que ningú invente cap màquina, aquest dia Sagunt ho posa bastant fàcil. Durant aquest cap de setmana ens podem apropar al mercat medieval que han muntat a la plaça Cronista Xabret i també a la Puigada del Castell, amb recreacions històriques, espectacles, danses medievals i moltíssimes més activitats. I si després de tanta edat mitjana vos avillis un pla un poc més barat, també tenim una opció magnífica: no gastar ni un euro. Podem agafar les esportives i marxar-nos cap a la Serra Calderona. Tenim la ruta de les cadenes a Segart, podem acostar-nos a Sant Esperit, a Xilet, o també, i si és des d'Estivella, per la senda de la Tancà cap a la Font de Barraix i l'entorn del Garbí. reconec que hi ha una cosa meravellosa de viure a un lloc com el Camp de Morvedre, i és la facilitat de passar d'un castell medieval a la muntanya i de la muntanya a la mar en qüestió de minuts. Perquè també tenim les platges, la del Port de Sagunt, el Grau Vell en el seu meravellós fortí, el Mardà, Corint, Malvarrosa, Canet d'en Berenguer... Així que, encara que ja no estiguem precisament en agost, un passeig per la costa també pot ser un bon pla per a aquest pont. I si després de tant de passeig vos entra fam, arribem a un dels grans clàssics valencians, la paella. Perquè els pobles del Camp de Morvedre també sabem celebrar el 9 d'octubre com toca. Juntam-nos al voltant d'una taula i fer una paella. I vos contaré un secret. Si estem a Estivella, podem rematar amb unes orelletes amb mel, un dels dolços tradicionals del municipi, amb farina, ous, anís i condimentat amb mel. I si no t'agrada la paella, no passa res. Et pots menjar un entrepà o un cantell. Sí, sí, un cantell. És que així al Camp de Morvedre no mengem entrepans, no, mengem cantells. És una paraula que forma part del nostre vocabulari tradicional i que, a més, mescla dues de les grans senyes d'identitat d'aquesta terra. La llengua, el valencià més apitxat que existís, i la gastronomia. Així que al final potser no necessitem cap màquina del temps. Si volem història, tenim el castell. Si volem edat mitjana, tenim el mercat. Que volem naturalesa, la Calderona. Que volem mar, les platges. Si volem menjar bé, la paella. I si volem berenar, el cantell. Així que li cridem cantell, entrepà, punteta de pa o com vulguem, l'important és que estem al Camp de Morvedre i que avui toca celebrar que som valencians i valencianes. Així que gaudiu del 9 d'octubre, gaudiu del pont i sobretot gaudiu de la comarca. I si algú aconseguís inventar la màquina del temps, per favor, que avise. Això sí, que em porte amb assegurança mèdica. Fins prompte.
0: Moltíssimes gràcies, Sergi Beltrán, per aquest recorregut medieval tan interessant, sense cap màquina del temps necessària, que ho tenim així, ho tenim al nostre abast, i a dia d'avui, en ple 2026. Així que un llarg cap de setmana per a gaudir, ja saben, festiu avui, si tenen eixa sort, cap de setmana el dilluns, dia de l'Hispanitat, per a fer moltes coses. Així que viatgem de nou a la comarca, en aquest cas d'Utiel-Requena, on dos propostes enològiques i culinàries es sumen a la festa autonòmica per a posar en valor els productes autòctons i la cultura vitivinícola. Ens ho conta des de Requena, Dani Rodrigo.

0: la festivitat del 9 d'octubre es vist de gala la comarca d'Utiel requenant propostes pensades per a enaltir la riquesa patrimonial, gastronòmica i enològica de la zona. Diversos espais enoturístics han organitzat activitats especials dirigides a celebrar la identitat valenciana a través del paladar, la música i el contacte directe amb la terra. D'una banda, el complex enoturístic Vilasira acull el Vilasira Festival 9 d'octubre, un certamen concebut per a posar en valor l'origen i l'excel·lència de la producció autonòmica. La cita tindrà lloc avui en horari de 12 de la matinada a 8 de la vesprada en les instal·lacions de Vilasira. Durant tota la jornada, els assistents podran degustar una selecció dels vins més representatius de tota la comunitat valenciana, combinats amb propostes gastronòmiques tradicionals i actuacions musicals en directe dins d'un entorn natural envoltat de vinyes. Un dels propietaris de Vilasira, Ricardo Gómez, ens explicava així al Mas de Uno Requena com va néixer aquesta iniciativa.
1: Pues mira, la verdad es que este evento lo diseñé el año pasado, el 9 de octubre. Empecé a hablar con prensa a ver qué cosas se hacían y sobre todo no veía que había mucha actividad, ¿no?, de hacer, ¿no?, en tres semanas. Sí que lo hacían a lo mejor desde el ayuntamiento, ¿no?, pero así a nivel privado no se hacían. Entonces dijimos, la gente le gusta, funciona muy bien la wine market que la hacemos a principios de abril, y dijimos, ¿por qué no hacer uno el 9 de octubre? Y a día de hoy tenemos, salvo el día 8, tenemos ya el 9 completo, 10 completo y 11 completo. O sea, sobre todo de ocupación de habitaciones. Más aparte, todas las entradas que se están vendiendo ya. Y la verdad es que muy contento, porque al final es lo que dice mi amigo Rafa de López de Sexto Elemento, que dice que nosotros en Requena lo que vendemos es alegría. Porque ¿qué es el vino sino alegría?
0: Com deia Ricardo, els vins són alegria i com no n'hi ha res millor, tenim altra proposta similar però amb contacte directe amb la terra. El celler Vera d'Estena, situat a Utiel, ofereix una alternativa enfocada en les labors tradicionals del camp amb la seva activitat de verema i trepitjada de raïm. Esta experiència participativa, disponible fins a demà, permet a les parelles recolectar entre 10 i 15 quilos de raïm en caixes per a, posteriorment, realitzar la trepitjada tradicional en botes de fusta. El recorregut inclou una visita a les instal·lacions amb tas de vi estret directament de les barriques, seguida d'una degustació de tres vins acompanyats per una selecció d'embotits i formatges de la zona. Gastronomia, música i vins. Així, a la comarca d'Utiel-Requena ho tenim tot per a gaudir d'aquesta festivitat.

0: Gràcies, Dani. Feliç 9 d'octubre, company. Un 9 d'octubre, com estan escoltant, per a degustar. Tenim molta gastronomia relacionada a un dia com avui. Els aparadors de Castelló també s'omplin estos dies de color amb eixes fruitetes de la mocadora. Però d'on ve allò de la mocadora? Serà que li regalaren al rei Jaume I una safata de fruitetes en la seva entrada a València? Pues crec que anem a eixir de dubtes amb Alicia Llop des d'Onda Cero Castelló.
1: Podríem dir que el 9 d'octubre, Andrea Begoña, si a Castelló també se celebra a mossegades, però a mossegades dolcetes, eh? Així la tradició també té gust a massapà i també a fruita confitada, ens conten els pastissers. Quan s'acosta este dia, el 9 d'octubre, doncs els aparadors de les pastisseries s'omplin també de xicotetes peces de colors que ens recorden que les nostres tradicions també es conserven entre massapà, un poc de sucre, ametlla i també ou, el dolç més emblemàtic, com ja coneixem també així, és la moca dorada, amb els tradicionals massapans en forma de fruites i les xicotetes figures que representen alguns dels productes de l'horta valenciana, en definitiva, una tradició especialment arrelada també a la província de Castelló i de manera particular en la localitat de Burriana, que és on més es consumís este dolç. Un dolç que té la seva pròpia història relacionada amb l'entrada del rei Jaume I a Castelló, ens conta el pastisser de Castelló, César Solsona.
2: Cuando entró a la ciudad, entonces le regalaron frutas naturales, pero como evidentemente el tiempo ha cambiado, pues en las pastelerías, para conmemorar aquel evento, aquel motivo de regalo, de donación, pues las pastelerías comenzaron a hacer frutas de mazapán, algún panellet ya y algún buñuelo y cosas de esto. En la provincia de Castellón, en el pueblo que más se lleva todo esto, es el que más hermanado está con Valencia, que es Burriana.
1: Però darrere d'aquestes xicotetes peces de massapà hi ha també un important treball d'elaboració, partits d'ingredients senzills, però aconseguir la textura i el punt adequats requereix d'una certa experiència. L'ametlla i el sucre són la base del massapà. La mescla es treballa fins a aconseguir una massa modelable que després donarà forma a les fruites i als diferents figures. I una vegada modelades, ens conta César Solsona, les peces es poden decorar i donar color per aconseguir aquest aspecte tan característic i que conforma i forma part del que coneixem com la moca dorada. I encara que la recepta manté la seva essència, la pastisseria també deixa espai a la imaginació, perquè no tots els clients es conformen sempre amb el de tota la vida.
2: El mazapán de figura es un mazapán cocido. Se llama cocido, pero no cocido al horno, porque el azúcar está hervida con un punto muy fuerte y lleva un pelín de glucosa. Entonces se queda una pasta que es como, te diría yo, que es más buena, es 30 veces mejor que el azúcar fondant famoso este que está de moda, que hacemos figuritas y cosas de estas, pero nosotros en vez de hacerlo con figuras de azúcar, lo hacemos con mazapán. Un mazapán que es muy fino, muy bueno y muy bueno de comer, pero este no va cocido al horno, ya va cocido porque el azúcar está a más de 140 grados. Luego le damos forma, hacemos kiwi, melocotones, platanitos, aceitunas, hasta morcillas, ¿sabes? O sea, un poquito la figura que tú quieras hacer. Hemos hecho una cazuela, por ejemplo, y hemos puesto un trocito de panceta, unas aceitunas, una morcilla de Burgos o lo que sea, y queda también muy, muy bonito.
1: Porque la tradición no está reñida con la creatividad. Al final, el objetivo continúa siendo el mateix, mantener viva una costum que pasa de generación en generación y que cada 9 de octubre torna a convertir las pastisserías en aparadors de la cultura valenciana.
0: Així és, Alicia. Moltíssimes gràcies i feliç 9 d'octubre a tu, a tots els companys d'Onda Cero Castelló, a tots els companys d'Onda Cero en la comunitat valenciana que fan possible estos especials amb tant de contingut, amb tanta riquea i amb tantes veus protagonistes. Hem parlat de castells i de patrimoni, hem parlat del valencià, de la mocadora, de la senyera. Són elements de la nostra identitat valenciana, però també la música, en concret un instrument que té molta història i que al llarg i ample de la comunitat valenciana està present i més viu que mai en molts esdeveniments. La dolçaina, així que ens n'anem a la Marina Baixa amb Marta Llinares.
3: Així és, Begoña, la dolçaina, eina dolça, forma part del nostre patrimoni cultural per excel·lència. Per saber més d'ella, hem conversat amb el director de Colla, professor i dolçainer Nando Fernández, que ens ha descrit perfectament com és el nostre instrument tradicional.
4: La dolçaina és, probablement, un dels instruments que més identifiquem amb la cultura valenciana. És un instrument de vent, de doble canya i de tub cònic, construït tradicionalment en fusta. Té un so molt potent, directe i penetrant, i això té molt a veure amb la seva funció tradicional. És un instrument pensat per a sonar al carrer, a l'aire lliure, i en espais on havia de poder escoltar-se per damunt de molta gent.
3: L'origen exacte de la dolçaina no és completament clar. Es creu que aquest instrument de vent de llengüeta doble té les seues arrels als instruments musicals antics de la península Ibèrica i del Mediterrani. Sí que està clar que forma part d'una família d'instruments de vents de doble canya molt antiga, i en la seva possible evolució trobem instruments del món islàmic com el surnai i posteriorment les tirimies medievals. En qualsevol cas, és una evolució molt llarga i les fonts històriques no sempre són clares.
4: El que sí que sabem és que tenim referències a la dolçaina en documents valencians, ja des de l'edat mitjana. I això ens mostra una cosa molt important. La dolçaina ha estat sempre molt vinculada a la vida social i festiva del nostre territori. El dolçainer era tradicionalment un ofici, i l'instrument es transmetia sobretot de manera oral i artesanal. Però durant el segle XX, la situació va arribar a ser molt, molt, molt delicada. Als anys 60, la dolçaina va estar a punt de desaparèixer. A partir d'aquell moment comença un procés de recuperació molt important, amb figures com Joan Blasco, la creació d'escoles, els aplecs i, sobretot, l'aparició de les colles. I així podem parlar de formacions que han sigut molt importants, com, per exemple, la Xafiga de Muro, una de les colles pioneres dels anys 80. Aquestes agrupacions van ajudar a canviar la manera d'entendre la dolçaina. Ja no era només el dolçainer amb el seu tabalet, sinó que començava a convertir-se en una formació musical amb moltes més possibilitats. En aquest procés també és fonamental figures com Xavier Richard, que contribueix molt a la normalització de la dolçaina des del punt de vista pedagògic i musical. Es desenvolupa la tècnica, apareixen nous repertoris i noves possibilitats expressives, i la dolçaina comença a entrar en altres àmbits musicals: bandes, grups de música tradicional, folk, rock, jazz i també els escenaris de concert.
3: Afortunadament, la dolçaina dia d'avui està molt present a la nostra societat, i si pensem que en fa unes dècades va estar a punt de desaparèixer, el ressorgiment és gegant. Ara la dolçaina ja està integrada als ensenyaments musicals reglats, es pot estudiar als conservatoris professionals de la comunitat i arriba també al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València. Podríem dir que ara mateix és un moment dolç d'aquesta eina.
4: Hem passat d'una transmissió principalment oral i vinculada a la festa a tindre també ensenyament reglat, investigació, pedagogia, repertori propi i formació superior. I jo crec que el futur passa precisament per continuar avançant en aquesta línia, desenvolupar la tècnica, crear repertori, investigar i explorar noves possibilitats, però sense perdre mai la seva identitat. Perquè, al final, la dolçaina és tradicional perquè ve de lluny, però sobretot perquè encara està viva. I una tradició només està realment viva quan és capaç de conservar les seues arrels i al mateix temps continuar creant coses noves.

0: i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4:30 a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
1: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Punt final a un 9 d'octubre d'actes institucionals, de festa al carrer, de bon horatge i d'absència d'incidents. No hi ha hagut mascleta a València, s'han repetit els crits de tots els anys a la processó cívica, es mantenen les acampades a la capital i a Alacant, però la normalitat ha sigut i és la protagonista. Bona vesprada, bon 9 d'octubre, gràcies per triar-nos, perquè així estem en directe com cada vesprada a esta hora per a contar tot el que ha passat i el que continua passant ara mateix en este Dia de la Comunitat Valenciana. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem.
2: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
3: ¿Un sofá nuevo? ¿Otro colchón? ¿Renovar tus muebles? Ahora todo sin IVA. Aprovecha los días sin IVA de Conforama solo del 9 al 12 de octubre. Conforama.
1: El més immediat és la manifestació que està discorrent des de les 6 pels principals carrers del centre de València en esta vesprada del 9 d'octubre. Marxa reivindicativa enguany per l'educació pública valenciana, pel dret a la vivenda o per la justícia per a les víctimes de la Dana. Tot amb l'eslògan Guanyem el país i amb una forta presència policial per tal d'evitar qualsevol possible aldarull a la manifestació o als seus voltants. Anna Oliver és la portaveu de la Comissió 9 d'octubre.
4: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, que amb lleis pròpies, que puga governar, que puga dictaminar sobre el dret civil valencià, evidentment que parlen valencià, que respecta l'escola i enguany ens acompanya una columna educativa i que sobretot que evite la reiteració de la desgràcia que patirem el 29 d'octubre.
1: Manifestació reivindicativa ara mateix al centre de València. És un dels actes de tancament del Dia de la Comunitat Valenciana, que ha començat a primera hora, com és habitual, al Palau de la Generalitat, amb el discurs del president. Juanfran Pérez Llorca ha instat a aconseguir un enteniment en àmbits com ara, per exemple, la vivenda, l'educació o la cohesió territorial. Núria Moreno.
5: Ha sigut en el seu discurs en l'acte institucional pel Dia de la Comunitat Valenciana en el Palau de la Generalitat, el seu primer 9 d'octubre com a cap del Consell.
6: La vivenda, l'educació, la ciència, les infraestructures, la cohesió territorial o la sostenibilitat de serveis públics no poden començar de zero cada 4 anys. Perquè els valencians no viuen en la confrontació. Viuen pensant en arribar a final de mes, en la salut dels seus pares, en l'educació dels seus fills o en la carretera per anar a treballar. Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll.
5: En un discurs en valencià s'ha referit a la Dana de 2024, a unes setmanes del seu segon aniversari, i ha reivindicat un finançament just, també la identitat valenciana.
6: La senyera no té peatges. La llengua no demana més que la complicitat de l'afecte. I les nostres tradicions no tenen propietaris, són de tots. Este 9 d'octubre és una oportunitat per a proclamar, amb serenitat, però amb fermesa, que ningú té dret a apropiar-se d'allò que és de tots.
5: Pérez Llorca ha tingut paraules també per a defensar l'autogovern i l'aigua.
1: Un discurs decebedor, buit de contingut i allunyat de la realitat, diuen des de l'oposició Partit Socialista i Compromís, confiant en que siga l'últim 9 d'octubre, diuen, amb el PP a la Generalitat. Diana Morant i Joan Baldoví.
7: És decepcionant que el president de la Generalitat, quan menciona els problemes dels valencians i les valencianes, acaba sempre tirant la pilota fora.
8: Que este govern està en les antípodes del poble valencià. Un consell que no es mereix el poble que té i un discurs absolutament buit.
1: PP i Vox, en canvi, sí, celebren el Parlament del president Pérez Llorca, un discurs institucional d'unitat i amb visió de futur davant les polítiques del govern central, destaquen Nando Pastor i José María Llanos.
9: Con toda la nitidez del mundo, con toda la claridad y con toda la contundencia del mundo, ha reivindicado aquello que los valencianos nos merecemos y aquello que el gobierno de Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez, ha venido de manera sistemática negándonos.
10: Y yo creo que ha sido acertada la posición que ha tomado el presidente con una visión institucional en el día de hoy que nos tiene que representar a todos, que es un día de unidad.
1: El torero Luis Francisco Esplà ha replegat l'alta distinció de la Generalitat i ha sigut l'encarregat concret de parlar en nom de tots els premiats i les premiades. També han rebut ixa alta distinció els futbolistes valencians Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, les integrants valencianes de l'equip de gimnàstica rítmica Marina Cortelles i Lucía Muñoz o la ciutat autònoma de Ceuta, Amparo Sánchez.
11: La seva consellera d'Educació i Cultura, Pilar Orozco, ha reiterat que és un orgull representar els veïns de Ceuta i ha posat en valor el reconeixement i el suport de la resta d'Espanya. A més, també s'han entregat altres distincions com la d'Igualtat a l'entitat Mamas en Acció, la seva fundadora, Maria José Jimeno, ha agraït el treball de centenars de voluntaris o la distinció al mèrit científic a Enrique de Madaria, que ha reclamat més recursos per a la investigació. Els escoltem.
12: Creo que nos tenemos que apoyar en nuestro propio ser, ¿no? En lo que somos como ceutíes y como españoles.
13: Es un reconeixement a les decenes i centenes de persones valencianes que un moment de la seva vida digueren comptant mi, que avui seguixen ahí als peus de llitets de tots els xiquets en els hospitals.
14: La investigació debería reconocerse en el mundo de los médicos mucho más, pues se prima el ver pacientes, pero la investigación no está nada recompensada, entonces es una especie de hobby que hacemos en nuestro tiempo libre.
11: Entre altres també han sigut guardonats l'associació Síndrome de Down València, Maria Dolores Guillamón amb la distinció al mèrit empresarial i social o l'associació cultural de cavallistes de l'entrada de bous de Segorbe. Com a ambaixadors de la comunitat valenciana ha sigut reconeguts l'actor Enrique Arce i el Col·legi de l'Art Major de la Seda. El Premi de les Lletres s'ha otorgat al poeta Carlos Marzal i també s'ha concedit la condecoració de l'ordre de Jaume I al Conqueridor al sindicat central de regants de l'aqueducte Tajo Segura.
1: Un 9 d'octubre marcat a més per la vivenda i per les protestes que tracten de reivindicar este dret constitucional amb ixes acampades tant a Alacant com a València. Esta última ha obligat a cancel·lar la mascleta, encara que els acampants han acabat col·laborant retirant algunes tendes per tal que discorreguera correctament la processó cívica. Rafael Mejías és un dels portaveus de l'acampada.
15: Las tiendas se movieron ayer por la noche para despejar toda la zona que está entre la plaza de ayuntamiento y la fuente, donde teníamos tiendas, y nos pidieron por favor que las moviéramos. Y entonces nosotros, que como desde el principio hemos dicho que queremos colaborar en coexistir con los actos del 9 de octubre que se puedan celebrar con nuestra estancia en la plaza, lo hemos hecho sin ningún problema.
0: La brújula Comunidad Valenciana.
16: Comer más proteína, más proteína, comer más proteína.
17: Si comer más proteína te está obsesionando, hazlo fácil. Añade conservas de pescado y marisco en tu día a día. Porque ser de conservas es muy pro. Proteína real para vidas reales. Este es un mensaje de Anfaco Cidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.
18: Última hora. En la Fundación Adecco nos hemos propuesto despedir a todos los enemigos. Sí, a todos. Si quieres saber por qué, entra en despediratodos.com.
1: Les 7 i 28, Castelló celebra este 9 d'octubre amb actes institucionals, música, tradició. La programació inclou, per exemple, el tradicional cercavila de les tres cultures o diferents propostes culturals. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
19: També hi ha celebracions en altres municipis de la província. A Borriana, a la plaça Major, acull una jornada amb dansa tradicional, xegans i cabuts i música de dolçaina i tabal. A Benicàssim, les activitats familiars i la cerca vila cívica són alguns dels actes més destacats. La delegada del Consell a Castelló, Susana Fabregat, ha assenyalat que és una jornada per a reivindicar i posar en valor les nostres arrels.
20: Desde la costa hasta el interior queremos que cada pueblo tenga oportunidades y que cada persona sienta que sus necesidades se escuchan. Hoy celebramos nuestras raíces, nuestra lengua y nuestras tradiciones y miramos al futuro con ilusión, con confianza y con la voluntad de seguir construyéndolo juntos. Visca Castelló y visca la Comunitat Valenciana.
19: Un 9 d'octubre que dona pas a més a un llarg pont festiu i que suposa un impuls per al sector turístic de Castelló, amb restaurants amb una elevada ocupació i hotels que superen el 80% de reserves.
1: Dia de la Comunitat Valenciana també des d'Alacant. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
21: Empezamos nuestro repaso en San Vicente del Raspeig, en donde tras la entrada anoche de Jaume I quedó inaugurado el mercado medieval, que estará abierto hasta el domingo de 11 a 23 horas, con una amplia programación para todos y ambientado en el siglo XIII. Xixona celebra a las 2:30 la tradicional comida de hermandad tras el homenaje esta mañana a Jaume I y los discursos institucionales y el reconocimiento a personas ilustres del municipio. En San Joan d'Alacant esta tarde se celebra el acto institucional y la presentación del libro Bajo las raíces de la viña, escrito escrito por Noé Vicente. La música tradicional llegará con el 10º Aplec de Sonadores Juanjo Forner el próximo domingo. Antes, el sábado, Market Cultural con artesanos, música y talleres por la conmemoración del 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I. También tendremos Pilota Valenciana tanto hoy como mañana. Seguimos en Alcoy con muchas propuestas para este fin de semana, con circo, espectáculos y concurso de paellas este sábado. El domingo, el grupo de rock valenciano Ramones presentará un 2-3-4 en el Teatro Calderón a las 12 y a la 1, actuación de la nueva Muy Seranga d'Algemesí. También hasta el domingo se celebra la Fireta Alcoyana y la Fireta Artesana, con puestos de productos típicos y comida y la Feria del Libro en valenciano. Muchamel, El Campello, la capital alicantina también han estado o están plagados de actos donde los correfogs, la danza o la música tradicional valenciana han estado presentes. En Alicante, entre otras actividades, hemos tenido la tradicional lectura del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell a cargo de alumnos de diferentes colegios.
1: I al sud del sud, la comarca del Baix Segura està immersa en les festes de la Pilarica, però celebra també per descomptat este dia de la comunitat amb homenatges a la senyera, presumint de patrimoni històric i de tradicions. Els cercaviles de les agrupacions musicals locals són la banda sonora d'este dia. Onda Cero al Baix Segura, Esther Sánchez.
2: Como ejemplo de las 27 localidades más al sur de la región, en este 9 de octubre, Orihuela ha izado la señera a los sones del himno de la Comunidad Valenciana y tampoco ha faltado la pólvora. En Torrevieja, junto al acto institucional con el izado de la señera, se festeja este día con la entrega de reconocimientos a los voluntarios de Protección Civil. Y en Benejúzar, la conmemoración del Día de la Comunidad Valenciana, ligada a sus fiestas y romería del Pilar, de interés turístico autonómico, se escenifica esta tarde con una procesión cívica de homenaje a la señora. En Pilar de la Horadada suman a este día paella popular, concurso de paellas y charanga, mientras que en los Montesinos son protagonistas.

0: s'han destinat al món esportiu. Quines
1: són? Sí, perquè han rebut i alta distinció de la Generalitat i la Gran Creu de l'Ordre de Jaume I el Conqueridor, Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, campions del món amb la selecció espanyola, i també les gimnastes Marina Cortiles i Lucía Muñoz, integrants també d'aquest equip campió del món. A més, la medalla i la placa de la Generalitat al mèrit esportiu se li ha concedit a la piragüista valenciana Bàrbara Pardo. Per tant, protagonisme esportiu en les altes distincions d'este 9 d'octubre. Per cert, ha estat el seleccionador Luis de la Fuente. Sí. Donarem compte d'eixa visita al mural en Montelivet amb l'alcaldessa Maria José Català a partir de les 9.
0: I l'Ouzan també, per ahí, l'Ouzan.
1: Sí, en eixa bruixola de la Comunitat Valenciana parlarem del president de l'Espanyola, parlarem de Luis de la Fuente. Molt però bé. Tenim actualitat esportiva que ens deixa la victòria en el dia d'ahir de València al bàsquet a l'Eurolliga, 4-4. Maccabi pròxim dimarts, estarem molt pendents d'aquest partit, però també ha treballat el València. Víctor Lluc, bona vesprada.
2: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Doncs el primer que t'he de dir és que avui ha estat el seleccionador nacional a València, és el present en el mural que ja està ubicat al barri de Montolivet, acompanyat de l'alcaldessa de València, i junts han inaugurat este mural en el qual es pot veure a Luis de la Fuente, el seleccionador nacional de la selecció espanyola de futbol, campió del món mantejat per els jugadors de la selecció amb la Copa del Món a la mà. I això pel que fa al València, compte també que estem a 2 dies del partit davant el Racing de Santander. L'entrenament d'avui, Copete ha completat la sessió amb el grup, igual que Tàrrega i Diacabí, i els que no ho han fet han sigut Rioja i Fulquier, mentre que Danjuma ha estat tocant balón en solitari. Serà demà a partir de la 1:00 PM, primera roda de premsa de Javier Aguirre, prèvia ja al primer partit de Lliga després de la represa de la competició davant el Racing de Santander.
1: Gràcies, Víctor. I el Villarreal a Madrid, perquè el partit de la jornada si ser Real Madrid-Villarreal. Víctor Frank, bona vesprada.
3: Què tal, Sergi? Bona vesprada. La plantilla del Villarreal, que ha viatjat ja en direcció a Madrid, ho ha fet aquesta mateixa vesprada. Demà retornen a la Lliga i ho fan en casa del conjunt blanc en l'estadio Santiago Bernabéu amb la baixa de Buchanan. Això sí, les bones notícies de la recuperació de futbolistes, com és el cas de Juan Foyth i de Santi Comesaña. Per la seva banda, el Castelló viatjarà de Mandorra, on el diumenge jugarà a partir de les 2:00 PM.
1: Gràcies, Víctor. Lliga també per a l'Els, que s'enfronta al Celta de Giralde. Felipe Canals, bona vesprada.
4: Buena vesprada, Sergi. Lucas Tepeda ya se ha ejercitado hoy a las órdenes de Martín Anselmi tras volver de su convocatoria con Chile. Aún así, parece poco probable que el mediapunta pueda ser titular este domingo ante el Celta de Claudio Giraldez debido al largo viaje y al ajetreado parón que ha tenido con su selección. Y en Elda, mañana partidazo a las 6:30 en el nuevo Pepico Mat, Club Deportivo Eldense Córdoba.
1: Gràcies, Felipe. I l'Hércules ha tornat al treball després de la jornada de descans en el dia d'ahir. David Esteve, bona vesprada.
5: Buena vesprada. El Hércules ha retomado hoy los entrenamientos después de la jornada de descanso de ayer. El conjunto alicantino piensa ya en la cita que tiene el próximo lunes a partir de las 6:15 PM frente al San Andreu, un Beto Compain que está preparando este partido con el Alta Oriol Soldevila, indultado esta semana, aunque arrastra algún futbolista molestias, como es el caso de Miki Bosch, y también alguna sorpresa podría haber en forma de baja esta semana.
1: Gràcies, David. L'actualitat esportiva que no para, ni avui 9 d'octubre, tampoc dilluns 12 d'octubre, perquè ahir tanca la jornada el Levante en l'estadi Ciutat de València davant el Sevilla. Torna Luis García Plaza, la que va ser sa casa.
0: Sí, perquè estem parlant molt del pont del 9 d'octubre, però és que regressa la Lliga, eh?
1: Sí, sí, la Lliga torna a ser cada setmana, arranca avui i la jornada acaba el dilluns 12 d'octubre al Ciutat de València, que no entén de ponts això de la Lliga.
0: Doncs molt pendents quedem del Radio Estadio ací a Onda Cero. Gràcies, Sergi.
1: Gràcies.
0: Adeu, adeu. Adeu. 3 dies de festa que tenim per davant en este pont del 9 d'octubre. 3 dies de festa per a tots aquells i aquelles que puguen gaudir d'eixa festa, però seran 3 dies amb estabilitat atmosfèrica, amb sol al cel i amb temperatures a la baixa, temperatures fresques que hem notat ja avui divendres, fins i tot amb gelades, per exemple, a Vistabella del Maestrat, 1,5 graus sota zero a Sant Joan de Penyagolosa, encara que a poc el termòmetre anirà recuperant graus segons abans en estos 3 dies festius. Així està la Comunitat Valenciana a 9 d'octubre de 2026, dia de la Comunitat Valenciana. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
6: La brújula Comunitat Valenciana.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: En el barrio, las cosas buenas corren de boca en boca. ¿Y ya te han contado lo de Milar? Este mes tienen un televisor mini LED Samsung de 55 pulgadas por solo 400.